0: dels actes de l'agenda amb la inauguració del sisè cicle de música a les ermites amb Castelló Brass a la plaça de l'Església. Des de l'Ajuntament de Cabanes vos convidem a totes i a tots de gaudir d'una tardor cultural.
1: Bueno, pues ahí quedamos invitados de manera oficial por David Casanova a esta propuesta que llega también de nuestros municipios, Patri.
2: Bueno, si hay algo que nos gusta en esta sección y lo vamos a seguir haciendo, Andrea, es conocer gente, ¿eh? Conocer
1: mucho,
2: artistas,
1: nos encanta.
2: Creadores, músicos, pintores, de todo, ¿no? Escritores. Y en esta primera sección de la temporada, pues tenemos también, yo creo que es el protagonista de la semana en cuanto al capítulo expositivo, porque hay una sala de exposiciones que está en ese top ten, podríamos decir, de la provincia de Castellón. Es una de las salas aparte, ¿no? De tener todo, ¿no? Lo que necesita una sala profesional, aparte tiene una solvencia. Si miras hacia atrás toda la trayectoria, estoy hablando del Convent de Villarreal, y solo puedes hablar de excelencia. Por tanto, todos los artistas que allí participan son excelentes, y ese es el caso de Pascual Cándido. ¿Qué tal? Buen día.
3: ¿Qué tal? Buen día.
1: Buen día, Pascual. Benvingut. Pascual, que por cierto, si no lo conocen, lo van a conocer nuestros oyentes. Bien lo conocemos en esta casa, ha sido Premio Radio Castellón. Le tenemos muchísimo, muchísimo
3: así
1: cariño.
3: Es.
1: Y bueno, Pascual es una maravilla. Tiendete así, después del diagram, podem dir, ¿no?
2: A ir, ¿no?
1: Pascual,
2: sí, ¿cómo va a ser la inauguración?
3: Va ser la inauguración, pues excelente. La verdad es que vaig tindre mucha gente para acompañar en un momento tan bonic, van tindre també un poc de música, o sigui, van fer una inauguració, diguem, d'estes que se diuen redoneta, no? que va eixir molt bé.
1: Com és la sensació d'un artista que a la seva terra exposa una quantitat considerable d'obres, 64, no? Pascual, ens
3: sí,
1: contaves?
3: Sempre a vegades preguntem quantes obres has expost i tal, però és que en aquest cas les 64 les van comptar al final, perquè l'exposició extracta de que poguera presentar tota una carrera artística de manera que en una sola visió se poguera veure com transcorris i com canvia l'estil, la forma, la tècnica d'un pintor. I en aquest cas, conforme diria Patricia, esta sala és tan preciosa i tan gran i tan minimalista que te permet muntar aquestes col·leccions pues, d'una manera molt didàctica també, no? I molt límpia. L'exposició se diu Escenografies per a la mirada, no? I per què se diu aixina? Perquè no és una exposició per a veure un quadre, és una exposició per a veure l'exposició completa. O sigui, cada, diguem, grup d'obres representen una època de la meva carrera artística, i tenen 4 o 5 obres cada una d'elles, amb la qual ja pots veure un poc com se desenvolupa aquesta sèrie. I no estan muntades de manera cronològica, estan muntades un poc per estils. Tinc dos zones molt concretes, una és la zona freda, on els colors són blaus i són molt gelats, els paisatges igual són nevats, alguns llacs gelats, i l'altra part de l'exposició, que també mesclen diguem fetges, és colorista, completament colorista, la llum de l'àuvia, hi ha altres col·laboracions que ha fet, diguem, d'aquest nivell.
2: Pascual, jo te volia preguntar, escoltant-te, qualsevol diria, pues és una retrospectiva, però és veritat que tu insistisses molt en la idea de que està concebuda com una pausa, és a dir, com una diàleg, de fet, per això tu deies, no ho he fet cronològic, sinó que hi ha una conversa entre les obres, encara que hi ha 15, 20 anys de diferència. I aquesta pausa la necessitaves tu com a artista? Te la demanava l'obra? No sé, conta'm.
3: La necessitava com a artista. És més, prèvio a l'exposició vam començar a fer el catàleg. Catàleg que tinc que dir que encara no s'ha publicat perquè farem una presentació a meitat d'exposició, no? I, clar, la labor de triar totes les obres per al catàleg és el que em va donar la possibilitat d'analitzar exactament què és el que tenia. I em va sorprendre, perquè tu vas pintant en el temps i no t'adones el que has estat fent. Quan ho fiques tot amunt i vas mirant-ho, vas analitzant-ho i algunes vas fotografiant-les, perquè jo com a fotògraf les ha hagut de tornar a fotografiar algunes, te dones compte què és el que tens. I tot el que jo volia, d'alguna manera, és que tot i ser treball